0: Pues en esta cançó tan alegre, perquè avui és divendres, pues us donem la molt bona vesprada de divendres 4 de setembre. Últim dia d'una setmana han entornat les altes temperatures. De fet, ara, en qüestió de mitja horeta, a la una, entrarem en alerta groga per altes temperatures. Segons AEMET, podrem arribar fins als 35 graus, 36. I això que ja estem a setembre. Ja han superat el mes d'agost, el mes més càlid de la història des que hi ha registres, i la temperatura mitjana a la Comunitat Valenciana ha sigut de 26,5 graus, 2,1 graus superior a la mitjana que s'havia registrat fins ara. Amb exemples d'ací a la Safor, podem dir que a Oliva la mitjana ha sigut de 28 graus en guany, i entre el 1991 i 2020 la mitjana va ser de 25 graus, és a dir, que són 3 graus més. I el mateix passa a Barx, 27 graus de mitjana este mes d'agost i 24 graus es van registrar de mitjana entre els anys 1991 i 2020. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET de la Comunitat Valenciana, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Les temperatures estan pujant i molt, no?
1: Pues hemos tenido un verano de récord en la comarca también, con calor persistente. Más destacaría la persistencia que los picos, aunque hemos tenido picos cálidos muy destacados el 7 y el 8 de julio, el día 19 de agosto, pero ha sido, yo creo, la persistencia y sobre todo el calor nocturno que hemos tenido en la comarca hasta 31 noches tórridas, que no ha bajado la temperatura de 25 grados y creo que casi es lo peor que se lleva, ¿no? Cuando estamos en la comarca cerca del mar, con noches tan cálidas, con humedad tan alta, que estás todo el día sudando, casi es lo que peor se lleva, ¿no? De estos veranos que estamos teniendo, porque es una sucesión de veranos muy cálidos que

0: Ja hem sentit a José Ángel Núñez, el cap de AEMED, ací de la Comunitat Valenciana, que deia que aquestes altes temperatures, aquesta pujada de les temperatures, té conseqüències en molts àmbits de la vida i dels ecosistemes, però sobretot també a l'agricultura. Realment, com els afecta i què es fa al respecte? Pues Vicent Sabater és el secretari comarcal de la Unió Llauradora, la Unió de Llauradors. Bona vesprada. Vicent.
1: Bona vesprada.
0: Com vos afecta a vosaltres aquestes altes temperatures? Heu notat ja aquestes conseqüències al camp?
1: A veure, sí, clar, al final el camp no podem cobrir, no podem posar aires condicionats, així que jo crec que és un dels primers que ho notem. I ho notem, jo diria, en tres aspectes, per resumir un poc.
0: Sí.
1: En aspectes de plagues, al final les plagues es mouen molt per temperatura, així que com fa calor antes comencen antes les plagues, com fa més calor les plagues van a més. Aleshores això també ens repercuteix un poc en tema de tractaments. Al final tenim més generacions, nosaltres ens costa tractar més dins del que podem, perquè al final tampoc podem estar sempre tirant tant per medis físics com per temes legals, ens deixen tenim una limitació de tractament. També ho tenim un poc l'aspecte del rec, de l'aigua. Més calor implica que les plantes necessiten més aigua i també els afecta un poc a lo que és la producció i el calibre. Al final la planta el que fa és gastar l'aigua per sobreviure i la producció deixa un poc de segona banda.
0: Claro.
1: I així, per últim, un poc ja el que ens afecta més a nosaltres, al nostre treball, és que nosaltres ja no podem fer jornades de 8 a 1 a 8 a 2. Si avui, per exemple, que estem a 12 i mitja, plantem a 33 graus, no es pot treballar al camp. Aleshores, el que té un mecanitzat, doncs, potser sí que pot començar per la nit, pot ser a les 4 o les 5 en el tractor. El que no té mecanitzat, al final té menys hores de treball i se'ns acumula la feina.
0: O sea que més plagues, un canvi, no, radical de reorganitzar-se la jornada laboral i
1: exacte.
0: Més gastos, no? Perquè clar, més aigua, més tractaments per a
1: més
0: les
1: tractaments,
0: plagues.
1: Sí, tot això són més gastos i els beneficis no pugen.
0: I clar, perquè el preu es manté igual o també repercuteix en el preu.
1: El preu es manté igual. De fet, a hores d'ara tocaria haver un poc més de moviment de compra i estem veient molt poc de moviment. La gent està posant-se inquieta i jo a tots els que parlo els dic que tranquils, que al final la taronja pues, hi girà i els comerços ho necessitaran. Però, clar, tampoc el preu no és que ens diguem va, pues, com tenim més gastos, pues, pugem, pues, ho comprem més car, no? La perspectiva que n'hi ha és que es mantinguin els preus.
0: Clar, és que això clar, té una conseqüència molt, molt directa i clar, i això del canvi de la jornada laboral, això d'haver de tindre que treballar per la nit, clar, com ho porteu?
1: Pues a veure, el que pot, pues, al final pues, intentes ajustar-te, el llit és més pronte, t'alces més pronte, intentes descansar un poc al migdia, però es fa dur. I clar, hi ha camps que no pots portar tant de nit. Si tens 3 hores per treballar, 3 hores i aquella jugar.
0: Que fort. Pues, bueno, ahí deixem això, clar. És que m'agradaria recalcar, no, que l'agricultura al final ens afecta a tots, perquè és al final d'on mengem, no? Sense agricultura...
1: Al final...
0: Claro.
1: Al final, per el sector primari, és la base de tot en quant a que és el que es dona de menjar i és un sector que sempre va estar ahí i patint tot, perquè ja no podem... No podem fer res davant del clima, ni podem canviar-lo, ni podem posar estructures per modificar el clima en els nostres camps. És inviable, aleshores que claro. Hi estem.
0: I n'hi haurà un moment... Ui, Vicent, no sé si s'ha tallat. M'escoltes?
1: Sí.
0: Ah, vale. N'hi haurà un moment que potser canvien els aliments que cultivem? O això encara està lluny? Si arriba a estar lluny.
1: Està lluny. Jo sí que sé que s'està investigant per aconseguir varietats més resistents, productes tipus bioestimulants que atenuen un poc l'efecte este del calor i de l'estrès en les plantes, però al final també les plantes que tenim avui en dia són anys i anys d'evolució. En 20-30 anys no vulguem fer el que l'evolució ha fet en molts anys.
0: Claro.
1: Un procés d'adaptació és molt difícil.
0: Pues bueno, ahí ho deixem, Vicent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
1: De res, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos un poc de veu.
0: Gràcies a tu, adéu. Doncs bé, del camp passem directament a la platja de Gandia.

0: I més enllà de la calor, d'aquestes altes temperatures, a Oliva hi ha notícies, perquè ja està obert el termini d'inscripció per a la 12a edició del concurs de la pedrera, de la pebrera farcida. I Daniel Ardiz, el nostre company, ha sentit pebrera farcida i diu: jo me'n vaig cap a lleure, que em content. Dani, bona vesprada, on estàs?
1: Hola, Celia, estic en Oliva, concretament sí? Estic en Pa i Dolç, el Galano Suprem.
0: Home, que
1: bo. I he vingut així, sí, per les pebreres farcides. I és que quan parlem de pebrera farcida, se'ns ve al cap de seguida Oliva. I a més, s'acosta el pròxim dia 12, la edició número 13 del concurs de pebrera farcida.
0: Sí.
1: És un dels plats per excel·lència de la localitat d'Oliva, un plat emblemàtic, tradicional. La recepta que ha passat de generació en generació i que forma part de la identitat culinària de la localitat d'Oliva.
0: Que te ho diguen a tu.
1: Però tot el món sap fer-ne. Jo crec que tot el món sap comprar-les. I una prova la tenim així, en el Galano Suprem, perquè així, tres dies, així fan menjar per emportar, i tres dies a la setmana s'ofereixen la pebrera farcida. Salude, està amb mi, ella és la propietària, la gerent de Pa i Dolç, el Galano Suprem, Natàlia Sánchez, molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Vos pille con las manos en la masa, no? Estem així a la cuina.
2: Pues efectivament, estem preparant perquè toca pebrera.
1: Estic veient ara, Celia, en una safa, com està la part més alta de la pebrera que es lleva per obrir-la i ja rellenar-la, i així està la seva filla, Àngela Salinas. Què tal?
3: Hola, molt bé.
1: La pregunta és: tu saps fer-ne pebreres farcides?
3: No, jo no. Jo li ajudo a ma mare.
1: Ajudes a ta mare. No és complicat fer una pebrera farcida, no?
2: No, no és complicat, el que passa és que és un poc laboriós i tens que tindre en compte de posar la tonyinya en remull el dia antes.
1: Clar.
2: És un poc elaborat, però difícil no. Difícil no és.
1: Quan dius tonyinha, parlem de la tonyina de sorra, que és l'ingredient, un dels ingredients principals, i per a no morir-se de sal, el que has dit el dia abans.
2: Exacte, el dia abans tens que posar-lo en remulla 24 hores, i també es posa el fesol de Careto, que és el fesol que té que portar la pebrera.
1: Eixe i no un altre.
2: Eixe i no un altre, sempre i quan siga la temporada, perquè en hivern a voltes ne fem també, però si no n'hi ha, pues ja posem batxoqueta o el que sigui.
1: I l'arròs que no falte.
2: Hombre, per supòs. I que té que ser un bon arròs.
1: Lo que mana menja, a l'hora de menjar-se-la, n'hi ha que agarrar la cullereta, però no, a morredo, com un bocata.
2: No, lo tradicional és menjar-se, exacto, en les dos manetes, mosset a mosset.
1: Tu vas perfeccionant la tècnica, Àngela, conforme al costat de ta mare a l'hora de fer-les.
3: Claro, yo la mire y me enseñe poquet a poquet.
1: Como si fuera un tutorial de YouTube, claro. Exclusivo para tú.
3: Exacto.
1: ¿Cuántas pebreres emportarás fetes en la tua vida así?
3: Uf, incontables.
1: Ese sería difícil, ¿no?
2: Bueno, y ella en casa llove, pero yo no sé. Imposible. Des 14 años que estem en el ofici, pues...
1: Mientras estem parlant, así está... Presentó-me, qui és este jove?
2: És el meu gendre, que és la parella de la meva filla, que ell també mos ajuda a rellenar-les.
1: Com li diuen?
2: Jaime i Borra.
1: Jaime, què tal? Conta que estàs... Això és ràdio, no te veuen. Què estàs fent?
4: Hola, bona vesprà. Pues mira, ara estem tallant la pebrera, fent-les la medida exacta de la pebrera perquè siguin totes paregudes o iguals, i buidant-li la colmena de dins perquè quede la pebrera neta.
1: Després tot això va al relleno ben pleneta, no, la pebrera?
4: Sí, la pebrera després es rellena, també es talla tots els trossos que estem tallant ara, es fan a trossingos per poder fer el recapte de dins de la pebrera,
1: claro.
4: I després es rellenen totes les pebreres.
1: Al final tot, només es tira el rabo de la pebrera, no?
4: Exactament, i la colmena de dins, les pepites de dins, i ja està.
1: Quantes estàs tallant de pebreres, obrint-les?
4: Pues obrir-les, pues n'hi haurà unes 300 i algo.
1: Uf!
4: I el diumenge, pues ho multipliquem per dos, més o menys.
1: I la pregunta del milió és, com solen dir, en casa l'herrero cuchillo de palo, això vull dir, Natàlia, tu en casa t'apetís fer-ne quan arriba un dia de descans d'ací?
2: No, veure, el que faig és emportar-me-les d'ací i me les menjo en ma casa tranquil·leta.
3: Ara vaig sense dinar, ara vaig quedar sense dinar.
1: I ací tenim a més treballadors.
2: Bueno, també mencionar l'equip, que nosaltres no som a soles, som un equip.
1: Un bon equip
2: que la meva Floreta, que és una xica que m'ajuda molt a la cuina, que ella és pues un poc la responsable també de qui està tot bé. I,
1: és la que té ara el cabell posat en una paella?
2: Floreta!
1: Me'n vaig a buscar-la. A veure, conta'm, que està suant, pobreta. Mira. Això és el que té el fogó. Mira. Què estàs fent?
2: Una fideuà.
1: Sí. Hoy toca fideuà per a poder per aportar?
2: Sí, bueno, todos los días fem moltes coses.
1: Ah, todos los días.
2: Tienes
1: la fideuà. Sí.
2: La fideuà de oliva.
1: De oliva. Agranant cap a casa, molt bé, això està molt bé. Pues un bon equip, no? Comentaves.
2: Sí, sí, està Andrea,
1: anem a Andrea perquè s'ha de cuinar, però s'ha de mantindre tot ben netet. Andrea, te pillo, ¿qué haciendo qué?
5: Hola, muy buena. Sí, ahora estem escurrant una paelleta. Però fem de tot, el que fa falta així en la cuina.
1: Perfecte.
5: Lo que diuen.
1: No vos lleve més temps. Amb el teu permís, me'n vaig a buscar, perquè, bueno, afortunadament, este és un negoci que sempre el teniu ple. Quantes està ja des de que han deixat de parlar?
4: Pues ara ja portaré 30, 40. De fa un ratet.
1: Això va estar ahí. Gràcies, equip. Celia, estic traslladant-me cap a la part de fora, perquè vull preguntar a alguns dels clients. Perquè així prenen nota, ja el dic, fan diversos menjars per a emportar. La pebrera de farcida jo crec que és un dels més demanats. Molt bones, com li diuen?
6: Carmen.
1: Sí, hem vingut a parlar de la pebrera farcida, s'acosta al concurs. La pebrera farcida és oliva.
6: Oliva. Perquè el moment que vagis a piles ja no és el mateix. Així l'únic que fa la pebrera farcida és que el que porta. Molt de ferol de careta i molt de ferol de la peradilla. I un bon picaí.
1: Tonyinha. Això que quede ben clar, perquè m'entén que n'hi ha pobles que li posen carn.
6: Sí, la pebrera en carn no val res.
1: Vostè sol fer-ne en casa o ve així a comprar-la?
6: Jo sol fer-les en casa. Jo n'ha fet, ma mare n'ha fet tota la vida, jo m'ha ensenyat a ma mare i tota la vida les ha fet en casa. A mi m'agraden fetes com ma mare les feia. Perquè sap el que passa? Que la majoria no li posen el que toca. I si no li posen el que toca, la gent fa... Per què sou la pobla de la primera farcida? Sent que no, ni només és arròs, dic, perquè no les fan ben fetes. La primera farcida el que estiga ben facideta de recapte.
1: Sí, ben pleneta.
6: I que...
1: Diga, cavaller. Què volia dir? No me'n recordo.
6: El diumenge passat.
1: I no va sobrar.
6: I són xicotetes, no? I en faig 20 passat 8 persones.
1: Pues moltes gràcies. Anem a despedir-nos. Natàlia, gràcies per atendre'ns i que visca la pebrera farcida. Vos, així fora també n'hi ha un bon equip. Ah, fora. Tenim allí, per exemple, jo crec que és una de les més veteranes. Mado, què tal?
7: Vaya, muy bien.
1: Aquí atendiendo al personal. Quan hay pimiento, pebrera farcida... La demanda qué es
7: muy grande, porque si no se encarga siempre decimos que lo encarguen con antelación, porque si no nos los quitan de las manos.
1: Que dure. Es, Natalia, gracias por atender.
2: Gracias a vosotros.
1: Celia, yo me quedé así porque vaig a veure, yo ma mare em feia molt i jo menjava molta pebrera farcida, però no sé fer-les, de reconèixer. Si és que me quedé al costat de Àngela i els dos mirem a Natàlia i aprenem a fer una pebrera farcida.
0: Perfecte.
1: I el cap de setmana te faig una, Celia.
0: Venga, va. Ara ja, de cara a cada setmana, Dani, m'acabes de donar una alegria. Jo vull provar aquesta pebrera farcida i si me la fas tu ja, pues millor que millor. Moltíssimes gràcies.

0: Ja saben que arriba el divendres i a qui corresponda us li dediquem a respondre totes les vostres peticions. Avui ha vingut a respondre la regidora de Medi Ambient d'Ase de Gandia, Alicia Izquierdo. Regidora, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Si et sembla, anem a començar a llegir aquests missatges i vostè va responent. M'agradaria, el primer, diu, m'agradaria proposar que les persones que tenim un abonament municipal de piscina reberem un avís per SMS quan les instal·lacions tanquen o canvien d'horari per alguna circumstància.
1: Bueno, pues agraïm la proposta i traslladarem al departament responsable la possibilitat d'avisar a les persones abonades, pues mitjançant, no sé si serà un SMS o caldria estudiar la viabilitat tècnica també per la protecció de dades i tal, però bueno, aprofite també per recordar que tenim un canal de WhatsApp de l'Ajuntament de Gandia,
0: claro.
1: Perquè ens fa la proposta de l'SMS, que igual és pràctic, però sí que és de veres que tenim un canal de WhatsApp, que aprofite per dir a la gent que el busque, que s'apunte, perquè a banda de rebre canvis sobre aquesta sèrie de coses, les alertes que hem tingut també, perquè els canvis d'horaris habitualment aquest estiu han vingut donats per les alertes roges d'altes temperatures o per tempestes i tal, per tant, per aquest canal sempre solem informar, i a banda també pel canal informem un munt d'activitats culturals, horaris, d'amunt, ara que ve la fira és moment d'apuntar-se al canal de WhatsApp de distribució de l'Ajuntament i així rebre també programació, canvis o coses que puguen passar.
0: Molt bé, doncs ahí queda clar, el SMS ja no sé, a la meva generació ens queda un poc lluny ja,
1: Bueno.
0: Però bueno, és una molt bona opció també. Després, una altra pregunta, diu, a Alzira la gasolina està 13 cèntims més barata que a Gandia. No hi ha cap organisme que reguli aquestes diferències?
1: A veure, sí, n'hi ha un organisme. Anava a fer la broma de dir que jo no sé en Alzira quin preu està la gasolina, però si algú vol fer la prova, sense eixir de Gandia, trobarà diferents preus de gasolines també. És a dir, el mateix gasolineres no està al mateix preu.
0: Claro.
1: O si te'n vas a Daimús o te'n vas cap a Taverna, segur que trobes preus diferents. L'Ajuntament no té cap competència per a fixar el preu del carburant, és a dir, no som els culpables, el govern de la ciutat. Ja que cada estació de servei estableix el seu preu segons els costos, la competència, el marge comercial, és una qüestió privada. Sí que és de veres que la Comissió Nacional de Mercats i de Competència podria investigar possibles pràctiques irregulars si se considera que s'està estafant a la gent, etc. I una diferència de 13 cèntims pues, no implica necessàriament una irregularitat, però entenem la preocupació que genera pues, entre les persones consumidores. De tota manera, jo crec que tots tenim amics que ens han contat. En esta gasolinera de Talló, que està avui la gasolina més barata, l'altra està, i torna a dir sense eixir tan sols de terme municipal de Gandia.
0: Totalment. És que ara fins i tot les low cost ja no són low cost, ja tenen preu d'una gasolinera normal, que podríem dir.
1: Però és de veres, jo he observat en el mateix dia, he observat, igual no 13 cèntims, no, però l'altre dia fins a 8 o 9 cèntims sí que ho comentava amb una altra, amb una parella, que anàvem en el cotxe, havíem parat una gasolinera després a una altra, i sí que ens va cridar l'atenció justament que hi havia una diferència de 8 o 9 cèntims, i una que no sé si recorda estava, pues crec que era en Daimús i l'altra a Singandia.
0: Pues ahí queda esta qüestió. Una altra pregunta, diu, ja han passat més de 3 setmanes i les branques de l'apartament Mi Descanso continuen ocupant la vorera i el cantó. Què es farà?
1: Bé, van passar, la veritat és que l'avís, i jo crec que sol comprovar-se. Si estan ocupant la via pública, pues intentaran gestionar la seva retirada, però si estan dins d'una propietat privada, o realment és perquè molesten d'una propietat privada, el que fa l'Ajuntament és, primera, que no les pot retirar directament, perquè correspon a la propietat fer-se encàrrec, però ja que sembla ser que no s'havia solucionat, intentaré estar pendent del tema. Recordo que fa unes poques setmanes va caure un pi molt gran a la platja de Gandia, damunt d'un cotxe amb una ferida lleu, per sort no va ser més greu, i jo veia en les xarxes socials molta gent que deia, és que l'Ajuntament no sé què, l'Ajuntament no ha mirat, no controla els arbres, no sé què. A veure, l'arbre era, aprofita ja que estem avui així, era d'una propietat privada d'uns apartaments, per tant els arbres en les propietats privades els responsables són
0: els propietaris,
1: l'administració pròpia. Que li puc dir que l'administradora de la finca immediatament es va ficar en contacte amb l'Ajuntament pel tema de les assegurances, etc. L'Ajuntament vam acudir des de Parcs i Jardins a tallar el pi i a llevar-lo perquè ocasionava el tall d'un carrer important. Per tant, davant de les emergències, si la policia ho requereix, l'Ajuntament actua. Però quan una cosa està en propietat privada, són els propietaris que s'han de fer càrrec i l'Ajuntament es fa càrrec de les coses que estan en la part pública. Dic perquè aquest dia, per exemple, es pot donar algunes coses, però sempre és perquè se dona una senyal d'emergència o se demana per part de serveis de seguretat.
0: Molt bé. Pues ahí queda això. Després també tenia un altre missatge que deia que volia reiterar la queixa sobre un semàfor del carrer del Palangre que provoca cues interminables en els dos sentits. Quina autoritat té i qui regula semàfors i el trànsit a Gandia?
1: Bueno, els semàfors i el trànsit urbà es regula el Departament Municipal de Trànsit i de Mobilitat, que té el suport de la policia local i ells fan els estudis corresponents per diversos motius i decideixen on se fiquen els semàfors, els passos de peatons o fins i tot la regularitat que tenen. Este semàfor, el motiu que es va instal·lar va ser per millorar la seguretat de la zona que està pròxima al Col·legi de les Folles i perquè justament per ahí també entren els vehicles pesats que van al port. Aleshores, és de veres que igual en estiu, jo passe molt per allí i és de veres que igual en estiu dius, jo, este semàfor que pinta així, no? Però pren sentit ara quan comença el curs escolar, perquè és de veres que van passant molts xiquets i els camions que entren al port a càrrega i descarga coincideix en les mateixes entrades i eixides. És una manera d'assegurar que els xiquets que passen a escola tenen el semàfor en verd o en roig. Però bueno, traslladarem la queixa perquè poder analitzar, ell diu, moltes cues, o es valore si és possible ajustar el temps sense que perjudiqui la seguretat.
0: Molt bé, doncs ahí queda. Anem més rapidet a contestar aquestes últimes qüestions, que es quedem sense temps. Les obres del carrer de Calderón de la Barca, que haurien d'haver acabat fa temps, quan es finalitzaran, el veïnat reclama informació veraç sobre l'evolució dels treballs.
1: Pues, les molestes ocasionades i la necessitat del veïnat que disposa informació, pues, tenen tota la raó, però segons m'han comentat i he preguntat, l'asfaltat començaria ara a principis de la setmana que ve i posteriorment es completarà la senyalització i la pintura viària, així que si tot evoluciona segons la planificació que m'han informat, se suposa que en un termini aproximat de 2 setmanes ho tindríem acabat.
0: Vale, anem a respondre la última, ultimíssima, rapidíssim. Les famílies amb persones amb mobilitat reduïda de la zona de la Marina que diuen que perquè al setembre no tenen el mateix dret a gaudir de la platja.
1: Bé, sí, tenen raó. L'accessibilitat és evident que és imprescindible i som una platja que ho garantix de totes totes a que les persones puguen gaudir d'una platja en igualtat de condicions. Però és cert que quan comença el mes de setembre es redueixen alguns dels serveis de la platja perquè també els usuaris de la platja baixen moltíssim i se concentren. No és que s'hagi llevat el servei, la persona ho explica molt bé, senzillament és que s'ha desplaçat a un altre lloc, al carrer Canàries, i allà es manté fins al 30 de setembre. Jo ho passem al Departament de Turisme per si, en aquest cas, per les reclamacions s'estudia per a pròximes temporades, mantindre els punts habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Molt bé, doncs ahí queda aquesta qüestió. Alicia Izquierdo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ara els deixem a tots vostè amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets.
2: Las 12 en Canarias.
3: Marlaska abre otro frente ahora con los jueces. La Audiencia Nacional respalda a la magistrada que pidió a la policía el informe sobre la entrada masiva en Ceuta. A Marlaska no le gustó que la jueza pidiera a los agentes que no elevaran el contenido de los informes a sus superiores.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos con Ceuta. Noticia un día más, pero antes de nada, la foto a esta hora está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro de Hacienda está defendiendo ante las comunidades autónomas las bondades del nuevo modelo de financiación para las autonomías. Esta propuesta se somete este mediodía a votación en una reunión en la que destaca una silla vacía, la silla vacía de Madrid. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. En la mesa circular en la que se reúne el ministro de Hacienda con las comunidades autónomas está la bandera de Madrid, pero la silla que debería ocupar la consejera Rocío Albert está vacía.
5: La Comunidad de Madrid no ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo único que se va a votar es el pacto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas. Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras.
4: Esto es lo que dice la consejera madrileña en un vídeo remitido por su departamento. Sí están en la reunión el resto de comunidades que están ahora mismo respondiendo a la propuesta que ha hecho el gobierno, una propuesta que piden que se retire porque le acusan de no haberla negociado, pero pese a todo esto es una propuesta de reforma que va a salir adelante con los votos del gobierno de Cataluña y de Canarias.
3: A partir de las 2 volvemos con Jordi Fàbrega para conocer la última hora de este encuentro. Pero un día más el foco principal sigue puesto, como digo, en Ceuta, en esos informes sobre el origen de la crisis que ha pedido la jueza y en concreto en el nuevo problema para Marlaska que ha supuesto la crítica a esta magistrada que se llama María Tardón. Ella pidió a la policía el informe que tanto revuelo ha suscitado y le exigió a los agentes que lo que hicieron no avisaran a sus superiores. Marlaska se quejó de eso ayer ante el Poder Judicial y esta mañana la Audiencia Nacional le viene a decir a Marlaska que no se meta en la independencia de la justicia. Sobre esto último, choque del ministro de del Interior. Ha hablado Cuca Gamarra en Antena 3.
6: Lo que es absolutamente vergonzoso es el ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad y el ataque a los jueces. Y en este caso, por parte del propio ministro Marlaska, que hace mucho tiempo debería de haber dejado de ser ministro de Interior.
3: Marlaska, problemas con Robles y ahora también problemas con los jueces.
2: Hora 14, El Láser, con Javier Casal.
3: Hora 14 a la 1 y 2, Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Los planes de Volkswagen de suprimir 50.000 empleos a escala internacional siembran dudas sobre el futuro de la marca SEAT, pero está upando a la compañía en bolsa. Después de semanas y semanas de caída, esta mañana la multinacional del automóvil está subiendo un 5%, Pablo Anzola.
8: Buenas tardes, y los inversores reciben con cierta sensación de alivio ese plan de reestructuración que, sumando los despidos anunciados hace unos meses, contempla un total de casi 100.000 salidas. Las acciones de Volkswagen están aplaudiendo ese plan, están repuntando hasta ahora un 6% y dan fuerza, por cierto, a otras como Porsche o Infineon, que están también subiendo con fuerza dentro de la bolsa alemana. Pero lo decías, esta reacción llega después de un año rojo para la compañía en bolsa. Las acciones del mayor grupo automovilístico de Europa acumulan una caída de casi el 25% desde que empezó este año.
7: Además, en Barcelona, una mujer ha sido detenida por estar relacionada con la muerte de un bebé en San Adrià de Besòs. Radio Barcelona, Gisela Rodríguez.
9: Buen día. Sucedió el miércoles cuando hacia la 1 del mediodía una persona alertó a los Mossos que había encontrado una bolsa de plástico llena de sangre en el rellano de un bloque de viviendas en el barrio de la Mina. Cuando los agentes llegaron, vieron que dentro había el cuerpo de un bebé. Su edad no ha trascendido. La investigación policial se centró en determinar si había o no indicios de criminalidad.
3: Y nos quedan los deportes. Con Sonia Luz.
10: ¿Qué tal, Javi?
3: Vamos bien cargaditos hoy, ¿eh?
10: Mucho deporte hoy, además deporte del bueno, porque hoy comienza la cuarta jornada de Liga con el partido Betis-Real Madrid a las 9 de la noche en directo en Carrusel. Mañana tenemos tres partidos más: Villarreal Deportivo, Rayo Racing. La Liga ha desestimado la solicitud de aplazamiento del Rayo. Y el Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, con Julián Álvarez en la lista colchonera y este mensaje de su técnico Simeone.
11: Para mí la vida está llena de oportunidades. Esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender y que nosotros lo veamos feliz.
10: Además, en el sorteo de la Champions femenina, el Barça va a jugar contra Arsenal, Bayern de Múnich, París FC, Roma, Servet y Coge, y el Real Madrid contra París Saint Germain, Bayern, París FC, Roma, Inter de Milán y Manchester City. Más allá del fútbol, te decía, mucho deporte. En baloncesto, la selección debuta en el Mundial femenino contra Alemania a las 6:45. Esta tarde noche tenemos partidos de Alcaraz y Mérida en el Abierto de Estados Unidos de tenis. En unos minutos va a terminar la primera sesión libre en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y tenemos en marcha ya una nueva etapa en la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 192 kilómetros entre Almuñécar y Loja, los primeros 20 que están circulando a una velocidad tremenda, 54 kilómetros de promedio, 4 ciclistas en fuga, un minuto de ventaja sobre el pelotón. En breve tendrán que afrontar la subida al primer puerto de la jornada 1 de primera categoría.
10: Gracias, Borja. El final de etapa, como siempre, Casal, en Ser Más y en YouTube.
3: Y no miro a nadie, pero alguien se va a ir de vacaciones aquí con mucho calor.
7: Sí, algunos se van de vacaciones, no sé por qué lo digo en tercera persona, Casal, y hasta ahora entran en aviso por altas temperaturas un total de 15 comunidades, casi todas, 13 en aviso naranja. Va a hacer muchísimo calor este viernes en Andalucía, prácticamente en todas las provincias, o llegan o rozan los 40 grados, también en Toledo, Ourense, Teruel, o te voy a decir un nombre más, Valladolid.
3: Valladolid, qué casualidad. Gracias, Lébana. Regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
2: Hora 14, El Láser.
13: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
2: En la SER, Hoy por Hoy Gandía, con Celia Chulia.

0: La 1:07 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com sempre fem repàs de l'actualitat a aquestes hores. Acaben d'entrar fa 7 minuts en alerta groga per altes temperatures.
1: Si tenim ja, crec que són 31 graus en estos moments en Gandia, en el centre de Gandia.
0: I més qüestions del dia.
1: Més qüestions del dia, doncs no parem de treballar en la redacció. Celia, esta matí hi ha hagut una roda de premsa de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junta Lídia Morant, edil de mobilitat, en la de joc de la parada de taxis de Renfe que coneguem a Gandia, per a dir que s'incrementen les llicències de taxis en la ciutat amb 7 noves llicències, arribant fins a les 41 llicències. Aquest augment de permisos per a taxis, comentava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junta al president de l'Associació de Taxistes de Gandia, Jesús Martínez, que és una iniciativa que calia per a la ciutat. Els escoltem.
2: Entre les llicències que vam donar noves, que van eixir a licitació i que se van adjudicar en el 2025 i estes de 2026, ja tenim 14 llicències noves, 14 taxis nous operant en la ciutat de Gandia, per ajustar-nos a la demanda creixent de ciutadans i de visitants que aposten per la mobilitat a través del taxi. A més, aquestes noves licitacions han suposat un ingrés per a l'Ajuntament que supera els 400.000 euros.
3: Bueno, la mesura es valora de moment positivament. Sabem que a lo millor ara, cara a l'hivern, ens costarà un poquet més, però comprenem que cara a l'estiu, estos 4 mesos de cara a l'estiu, la imatge s'ha millorat.
1: I anunciava també l'alcalde de Gandia, donava més detalls de ese bono taxi que va començar a funcionar a partir de l'any que ve. Recordem que és una ajuda econòmica per a persones que vulnerables o que tenen alguna discapacitat de mobilitat que els impedís, necessiten els taxis per al transport. El president dels taxistes ha agraït la tasca de la policia local que feia a banda este estiu, que s'incrementaren les denúncies per les taxistes pirata.
0: Ah, sí.
2: Efectivament, ajudar al sector del taxi i també a les persones que tenen condicions de mobilitat més reduïda, que connectaria sobretot punts d'interès vinculats a la salut, centres de salut o bé altres espais o consultoris sanitaris. És una mesura que vinculem al pressupost del 2027.
3: Que han pillat a varios, sobretot en els festivals i tot això, han pillat a prous vehicles il·legals, inclús han retingut alguns perquè potser no tindrien ni seguro, ni tindrien coses així estipulades per poder fer tot això.
0: Sí, clar, en els festivals s'acumula moltíssima gent i n'hi ha qui s'aprofita, no, d'esta situació.
1: Sí, però han fet aquesta tasca de reforç de la policia local i s'ha aconseguit detindre algun d'estos taxistes pirates. Més coses, Celia.
0: Més coses.
1: Tenim novetats respecte a l'hotel que estava previst construir-se en Castellonet.
0: Ah, sí, és de veres. Diuen que s'ha paralitzat, no?, finalment.
1: Així és, sembla que des del Consell s'ha desestimat finalment esta iniciativa.
0: Rafael Mafe, alcalde de Castellonet, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Contents, com rebeu al poble esta notícia?
4: Pues la veritat que molta alegria i molta satisfacció, perquè era una cosa que no per esperar, pues sempre hi ha una duda de que es puga donar en un sentit o en un altre, però afortunadament s'ha donat a favor de nosaltres, que era el que esperàvem.
0: Molt bé. Suposo, clar, després de tots aquests mesos ahí en lluita, pues, vostè ho ha dit perfectament, satisfacció, no?
4: Sí, la veritat que sí, estem molt contents. Érem prou optimistes, jo sempre he manifestat que era optimista perquè este mes d'agost hem estat parlant amb gent i això, i la veritat que tots ens donaven prou expectatives positives.
1: Rafael, havia creat la qüestió molta controvèrsia en la localitat, esperem que ara ja els ànims vagin a millor, veritat?
4: Sí, confiem que sí. Vull dir, la veritat que la gent està responent prou bé. I sí que és de veres que tot este ha causat una sèrie de coses que no haurien d'haver ocorrit, però bueno, són coses que passen i ara a partir d'ara pues, anem a seguir treballant pel poble i sempre al costat del poble.
1: Havien presentat al·legacions, imagine, perquè era una qüestió que afectava molt al municipi, veritat.
4: Sí, més que res, per el tema de Castellonet és un poble que viu única i exclusivament de l'agricultura, entonces afectava moltíssim, a part d'afectar el paisatge, pues, també afectava el que són camins i tot això. Entonces afectava el tema de l'agricultura, però era una qüestió que consideraven que no devia portar-se endavant.
0: No sé si, alcalde, si heu parlat també en la part contrària després de conèixer esta notícia.
4: Sí, antes de reunirnos en conselleria ens van reunir també els promotors de l'hotel i van manifestar la nostra oposició a la realització de l'hotel, perquè consideràvem, pues, això, que no era el lloc més adequat ni es donaven les circumstàncies adequades per poder fer l'hotel.
1: I què es van dir ells? No sé si van dir que estaven d'acord, que buscarien una altra ubicació o...
4: No, ells la veritat que van ser molt comprensius. Primer van intentar vendre-nos totes les virtuts de l'hotel i tal, que no molestaria i tal, però al final, vista la nostra posició de força, que no estaven disposats a acceptar l'hotel, vaig ningú concepte, pues, la veritat que ho van entendre i van dir, pues, buscarem altres alternatives.
1: Perfecte, doncs, Rafael Mace, moltíssimes gràcies, alcalde de Castellonet, i que continuï el poble en aquesta tranquil·litat i aquesta pau que tenen.
0: Exacte.
4: Sí, gràcies a vosaltres i el que vulgueu, ja sabem que sempre estem disponibles tant per als veïns com per mitjans de comunicació.
0: Moltes gràcies.
4: Adéu, gràcies adéu. A vosaltres. Adéu, bon dia.
0: Pues ahí teníem a l'alcalde de Castellonet, Rafael Mafé. És una notícia que al final, pues, agraeixen en el poble. Anna, de moment no tenim més temps, però tornem amb més informació a l'hora 14.
1: Sí, que tenim moltes notícies que contar.
0: Així és. Moltes gràcies.
5: Hoy por hoy, Gandia. Con Celia Chulia.
6: Nota necrológica. El pasado 2 de agosto falleció en Gandía doña Lolita Martín Morant. Este viernes 4 de septiembre, a las 19 horas, se celebrará una misa homenaje en su memoria, en la parroquia de la Sagrada Familia Corea. Descanse en paz.
7: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
8: Sí. Ya va siendo hora.
7: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
8: Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
9: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
10: Tu clínica Vitaldent Gandía se renueva con nuevas instalaciones, última tecnología y el mismo equipo de siempre. Mejoramos para dar la mejor atención a tu salud bucodental. La clínica de referencia en esta ciudad te espera en Paseo Germanías 45 o en el teléfono 96-296-5533. Reserva ya tu primera visita totalmente gratuita.
11: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacificoaudi.com.
12: Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
13: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
14: Yes, of course.
13: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
14: Yes, of course.
13: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
14: Yes.
13: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
15: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.

0: I tot i la calor, que recorden que fa uns minuts que hem entrat en alerta groga, recorden sempre cuidar-se davant d'aquestes altes temperatures. Però clar, hi ha qui s'adapta. Ja saben que hi ha adaptar-se o morir. I saben on s'adapten molt bé? Pues a Rotova, perquè allí estan de festes patronals. I allí està Daniel, que se n'ha anat d'Oliva a Rotova en un bot. Hola de nou, Dani, com està l'ambient per allí?
1: Hola, Celia, de nou. Doncs bé, jo ja he deixat les pebreres farcides, sí, i me n'ha vingut a Rotova i dic, pues un poquet de festeta ara. I he encertat, perquè avui és el dia gran, el dia de la patrona, la Mare de Déu de la Salut. I una cosa, estava previst que la missa s'havia acabat des de fa, pues, ara que són, quina hora exactament?
0: La una, bueno, i 18.
1: A la una tenia que, pues a la una tenia que haver-se finalitzat la missa, però és que amb el rector del poble, Víctor Jimeno, està concelebrant la missa un veí de Rotova que és l'abat de la Col·legiata de Gandia, Àngel San Eugenio, i també n'hi ha càntics i això vol dir que s'allarga un poc la missa. N'hi ha molta gent dins, molta gent fora. Entre la gent que està fora estan els músics i vaig a començar amb ells. Esteu en espera, no?
2: Sí, estem a l'espera de que isquen les dones de la Mare de Déu i ara anem a portar-les a fer-los una ofrena.
1: L'ofrena també retrasarà una miqueta, no?
2: Es veu que sí.
1: Perfecte, pues que escoltarem la bona música que sempre fa falta en festes. A la sombreta,
2: a la sombreta, per favor, que fa molta calor.
1: Gràcies. També tinc així, Celia, a l'alcalde de la localitat, a Jordi Puig. Jordi, què tal? Bona vesprada.
3: Bon dia, com esteu?
1: Nosaltres encantats, i vosaltres més, que esteu de festa. I avui és un dia gran per al poble, no?
3: Sí, sí que ho és, perquè, a més, la gent té molta devoció a la Mare de la Salut. És una celebració molt especial, no solament per a la gent del poble, sinó tota la gent que ve, familiars, amistats, etc. I crec que, com has comentat, fins i tot les celebracions que es realitzen al voltant de la Mare de Déu este matí, el Rosari de l'Aurora, ara la missa cantada amb el sermó d'Àngel San Eugenio, demostra que
1: és un dia potent, un dia
3: especial.
1: Una pregunta, com va, per què s'entén de tot el món, com va arribar la imatge de la patrona, la Mare Déu de la Salut, a Rotova?
3: Bé, la imatge que venerem de la Mare Déu de la Salut a Rotova és originària del convent de Sant Jeroni. Allà, a causa d'una pesta, els monjos es van s'havien d'aclamar a alguna divinitat i van fer una votació, i per tres vegades va eixir la Mare Déu de la Salut d'Onil. I en el moment de l'exclaustració, la Mare Déu va passar del monestir de Sant Jeroni a la parròquia de Rotova. I des d'aleshores la conservem. Bueno, en aquells moments l'original són el cap i les mans, i la resta del bust està refet, però es tracta de la mateixa talla.
1: Molta estima, molta devoció, veritat, hacia el poble.
3: I molta història darrere.
1: Això és el bo. Si volem història, venim a Rotova, que sempre la trobarem per tots els costats. Alcalde, moltíssimes gràcies, que el meu company Enrique continuarà venint per ací, per a contar-ho tot en les Aforen Festes, per a que tots veguen com han estat, però qui vulga que ho viure, que vinga, ací, no?
3: Exacte, perquè també la processó d'esta nit, ja veureu, serà molt nombrosa, ve molta gent de fora, i esteu convidadíssims a tots els actes religiosos i no religiosos al llarg de tot el dia.
1: Religiosos i paganos, de tot, això està bé, aquesta combinació és la perfecta. Jordi, molt... Celia,
4: No sé si de tant en tant perquè tots...
1: La connexió, però jo continuo parlant.
0: Tu continua.
1: Sé que me queden uns 4 minuts, veritat? Més
0: sí.
1: O menys.
4: Ara no t'has sentit, però bueno, dona per fet que sí, que me queden 4 minuts.
1: Jo perquè estic passant ara mateixa per davant de l'església i me'n vaig enfilant cap al carrer Conde de Rotova. Per què? Perquè així està la Xicalla. Tenen muntat un parc infantil que és una meravella. Queden poquets, però poquets amb força. Així jo veig un castell inflable que està ple de xiquets i xiquetes. Com el diuen?
5: Ethan.
1: Ethan, conta, què estàs fent? Això és ràdio, no mos veuen. Com li contaries a algú que no te veu? Què estàs fent?
5: Estic en el castell jugant.
1: Votant.
5: Votant, sí.
1: Votant i caem bacs.
5: Sí.
1: Però no fa mal.
5: No.
1: Això no fa mal, que sí? Sí. Tira-li, bota, que vull veure jo com... Pues Izan ara està pujant. A veure, algú més que s'acosta, que vull parlar en la ràdio. Com el diuen?
5: Oliver.
1: Oliver, quina sua que tens.
5: Sí.
1: De què? Votar, pot ser?
5: Votar, sí.
1: I aguantes l'equilibri?
5: Sí.
1: Sí? A veure, sí. Vota una miqueta. Ara va fer-nos una demostració, pues sí, sí que té equilibri. I així n'hi ha una xiqueta, com el diuen?
5: Edurne.
1: Edurne, tu ja has pujat o vas a pujar ara al castell? No t'apanya molt.
5: No.
1: Això, massa... I... El bou mecànic has pujat? O massa?
5: No.
1: Estàs passant-ho bé?
5: No tant.
1: Així estan les mares de les criatures?
0: Sí.
1: I, escolta, el teu quin és?
4: Oliver. Ara quan només acabem...
1: Xorro de la dutxa.
0: Sí, de cap.
1: Se'n va de cap. Molt bé, moltes gràcies. A passar-ho bé, xiquets.
4: Estàs ahí? No estic sentint res.
0: Sí, estic així, Dani.
4: El bo mecànic que està per a ell, ja aquesta matí l'han vist tot el rato jugant, però això són les festes de Rotova, Cèlia.
0: Molt bé, Dani. T'hem sentit aixinant un poquet entre bancs, però ho hem sentit tot molt bé.
4: Començar a parlar, però és que perquè...
0: Perdem la connexió, no preocupes, perquè tindrem més temps per parlar en tu i parlar també de les festes de Rotova, que com bé has comentat, tindran un reportatge de Teresa Fort que estem anant tot durant totes les festes allí a Rotova per contar-vos totes les festes. Escolta, Dani, que moltíssimes gràcies i va, torna-te'n cap a Sillà.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: L'Ajuntament d'Alfauir informa. Dins del Pla Conviure 2023 de la Diputació de València es posa en marxa una actuació per a la creació de l'eix verd i redisseny de vials sota criteris d'accessibilitat i l'adequació de l'Ajuntament d'Alfauir amb una inversió de 433.180 euros. Un termini d'execució de 4 mesos en la que es faran diverses actuacions com l'acondicionament per a l'accessibilitat dels banys en planta baixa i la renovació integral de la coberta a l'edifici de l'Ajuntament. La renovació de la connexió del servei

0: Y ya saben que es el inicio del setembre y arriba la hora pues, de encendre motos, de reactivarse y de tornar a les aules. I també ho fan en la Universitat Popular de Gandia. Carol Fuster és la directora de la UPG. Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Celia, gràcies per convidar-nos. Així és, eh? Ja estem ahí.
0: Ja estem ahí, ahí ja a punt d'arrencar. Avui, de fet, heu fet una roda de premsa de presentació d'este curs, no?
1: Sí, hem presentat el programa de l'oferta que tenim de cursos i tallers i sobretot pues, per explicar també a la gent un poc el procediment d'inscripcions perquè la setmana que ve, dilluns, dia 7, comencem ja les inscripcions. I com sabeu, és un procediment una miqueta llarguet perquè primer són dues setmanes per a inscriure's, després fem un sorteig de places i després ja les dues setmanes per a la matrícula, que acabem... tot el procediment al final s'acaba en octubre.
0: En octubre.
1: Vale. Però bé, lo important era donar a conèixer l'oferta que tenim, que és abundant i esperem
0: totalment.
1: Que...
0: Hi ha alguna novetat enguany?
1: Sí, nosaltres sempre procurem les coses que funcionen, pues, clar, continuar amb elles, però és de veres que sempre està bé escoltar un poc la demanda social i introduir cosetes que pensem que poden funcionar, que siguen noves i res. Enguany, per exemple, tindrem, sobretot en el tema de tallers, el taller d'encordat artístic i el de genealogia. Dues propostes que jo crec que funcionaran.
0: Esperem, encordat.
1: Esperem. Encordat artístic,
0: que
1: sí.
0: Que és un de cordo.
1: Sí, farem com quadres, no? Que després que cadascú s'emmarcarà el seu i se'l pot emportar a casa. I és, pues, això, manualment, segons la creativitat de cadascú, la monitora ho dirigirà. I bueno, les propostes que hem vist del curs, bueno, és xulíssim el que es pot fer, o sigui que esperem que agrade. I després també pues, la genealogia.
0: L'arbre genealògic
1: sí,
0: i tot això,
1: sí,
0: que xulo.
1: No? Unes pinzellades no? Per veure tu d'on pots traure aquesta informació, com consultar en l'arxiu, o sigui que la gent que estigui un poc interessada en aquest tema, jo crec que aquest taller li agradarà molt.
0: Que guai, pues sí, perquè és molt interessant. Sí, jo mateixa no sé, per exemple, ho podria buscar, no sé si són els arxius,

0: tipus històric.
1: Clar, és que sí, no és tan senzill, les coses al final t'han de conduir una miqueta, no?, per veure tu on pots treure tu aquesta informació, i és la idea d'aquest taller.
0: Molt bé.
1: I res, bé, al final també el que hem fet són, per exemple, com en restauració de mobles, que tenim molta demanda, hem fet dos nivells, iniciació i una miqueta més avançat. Després, en baix de saló també hem fet dos grups, que n'hi havia sols un, però la gent li encanta ballar. Aleshores també hem aconseguit fer un altre grup i farem un nivell més inicial i un altre més avançat. En ceràmica tenim tres grups també, inicial, avançat i decoració ceràmica, que és una miqueta més específic. En el cas d'expressió corporal, els cursos passats era un taller que tenia una durada més curteta, però bueno, la demanda és, per favor, que dure tot l'any, i bueno, enguany anem a intentar-ho, ho hem pogut fer, i expressió corporal serà durant tot el quadrimestre, en este cas. Cosetes aixina, no?
0: Quina varietat, intentant.
1: Sí, tenim molts cursos, però bueno, el que intentem també al final és... La Universitat Popular és el que sempre diguem, és un servei públic, municipal, està obert a tota la ciutadania, molta gent ve molts anys, però sempre, sempre, sempre tenim gent nova, i nosaltres encantadíssimes de que siga així, i que bueno, al final esta oferta... N'hi ha oferta, però és una oferta de qualitat, i sabem, som molt conscients del nostre paper social i cultural que tenim, no? Perquè al final és un espai de convivència també, no? I...
0: Que guai. Home, és que jo veig el ventall, des d'encordat artístic hem vist la genealogia, restauració de mobles, dansa, ceràmica, o sigui que sí. Algo el té que quadrar precís.
1: Sí, segur. Els horaris són variats també, i els espais. Com sabeu, fem classes de matí, de vesprada, i procurem estar en tots els punts, diferents punts de Gandia, no? En tots els districtes o barris, com vulgueu dir-ho, de la ciutat, perquè al final també és acostar, no?, el nostre centre, que a la gent pues, tindre diverses opcions. Sí que és de veres que l'any passat, com inaugurarem en l'altre espai la subseu de la UPG, que està a lo que era l'antiga Escoleta del Raval, gràcies a això pues, ens ha permès oferir més un major ventall, no?, de propostes. I allí farem els tallers de cuina, que bueno, van ser un èxit l'any passat, en vam tindre que duplicar, i enguany jo crec que també anirà per ahí, i bueno, en tenim quatre ja, quatre, que si vols te dic de què són.
0: Claro.
1: Començarem en la cuina vegana, després és la cuina de Nadal, taller de croquetes i mandonguilles i un taller de cuina de la Safor. Això serà ara en el primer quadrimestre, val? Les inscripcions seran de la mateixa manera que en la resta de cursos i tallers, per sorteig, o sigui, que el dilluns mateix ja te pots inscriure per a tots aquests tallers de cuina. I res, bueno, doncs...
0: Tallers de croquetes, I estaran en les classes o què? T'estaran les croquetes?
1: Tenen i se ho emporten, i un tàper que s'enduen a casa, i clar, amb tot el que cuinen.
0: Mare meva. Sí. Clar, és un sorteig, Carol. Hi ha moltíssima gent que es queda a les portes, o vull dir, n'hi ha molta demanda o què?
1: Sí, sempre la demanda és major que l'oferta, cosa que no sé dir-te si és bona senyal o no, perquè depèn de com ho mires. Però, a veure, sí que és de veres que n'hi ha cursos que tenen molta més demanda que altres, val? Però també... el que són les llistes quan deixen el sorteig, al final les llistes es manegen sempre un poquet, perquè n'hi ha molta gent que en la inscripció s'apunta a diverses coses, i després quan t'agafen d'una o t'agafen de dues i dius, bueno, pues esta ja no m'interessa perquè preferís aquesta opció, entonces aquesta llista pues corre i la persona de darrere té opció, per tant no sols se queda gent fora, però tampoc és una cosa, després sempre va ajustant-se, no? Perquè procurem, per exemple, el tema dels tallers sobretot és també un poc per això, no? Els tallers són més curtets, tenim tallers de 10 hores i de 20 hores.
0: Aleshores, a la setmana?
1: Durant tot el quadrimestre.
0: Aleshores, clar, 20 hores a la setmana seria 4 hores al dia,
1: claro,
0: no?
1: Seria massa. No, perquè després la gent va fer esport també i tot, claro. No pot ser tot. Però sí que és de veres que aquests tallers t'aproximen, no?, temàticament a una idea que tu dius, bueno, dels 10 o 12 tallers que n'hi ha, pues mira, sí que m'agrada això de la cal·ligrafia artística, vaig a provar-ho, i tu pues, en un mes i mig, o en un mes, depèn de les hores del taller, tens aquesta introducció, no? I ja no estàs tot el quadrimestre també empastrat, i a mi me permetis pues, fer diversos tallers, entonces dones opció pues, a més gent també. O sea, no aprofundixes tant en la matèria, això està clar, perquè són tallers curtets, però sí que és de veres que sí que te donen una aproximació, i pots fer altres coses tu també en la teva vida, no? Provar això i tindre altre temps, i a la Universitat Popular pues, anar fent més tallers per a donar opció a que més gent provi el que és ser alumne o alumna de la Universitat Popular. Uh-huh. Aleshores, per exemple, els tallers experiencials, enguany també, ja ho vam començar l'any passat, i enguany ho hem tornat a oferir perquè hem vist que la idea funciona. I seran tallers encara més curtets, per això li diguem experiencials, perquè són de dos caps de setmana. Ah, i precisament els fem cada setmana per donar també un poc aquesta opció a la gent que entre setmana ho té més complicat. Uh-huh. Aleshores, en dos dissabtes, per exemple, si t'interessa una mica o no saps com se te donarà la costura, pues tu en dos dissabtes te faràs la teua pròpia bolseta de tela.
0: Molt bé.
1: Entonces, pues bueno, si ja vens, proves, t'agrada, pues a lo millor l'any que ve dius, bueno, pues vi que vaig a apuntar-me a tall i confecció. Oh, en ceràmica, vens i te faràs la tua tasseta. Saps? Vull dir,
0: molt xulo.
1: Aquesta és la idea, no?, dels tallers experiencials.
0: O sigui, està oberta a tot el món, Carol?
1: Sí,
0: vull dir, totes les edats i tot.
1: Sí, a partir de 16 anys, diríem,
0: vale.
1: Els adults. Vale. Però sí, a tot el món no fa falta ser de Gandia, no? Vull dir, la Universitat Popular està oberta, els preus són populars, sí que s'ha de pagar, però molta gent no ho sap exactament, però sí, n'hi ha uns preus populars per segons per si és per quadrimestre o per taller de lo que dure el taller. Mm. Però, bueno, al final són preus assequibles perquè són per a tot el quadrimestre, i també tenim, recordar que tenim les excursions al patrimoni natural. No tenim encara el programa detallat, però sí que són des de novembre fins a febrer, un diumenge al mes. Okay. De 9 a 2, passar el dia, el matí.
0: Molt bé. Carol, per qui ens hagi escoltat i li hagi entrat curiositat de veure tots els cursos que teniu, els horaris i tot, ho podem veure en alguna pàgina web, imagine, no?
1: Sí, podeu consultar-ho en mateixa, posant en internet Universitat Popular de Gandia. Allí teniu detallat el programa de cada curs, o sigui, una miqueta de què va cada curs, quines eines necessiteu i tal, per a que es coneguen un poquet. I després també està el fullet per a descarregar-se en format PDF. I això, recordar-vos sobretot les inscripcions que comencen dia 7, però n'hi ha dues setmanes per a fer l'inscripció. O sigui, des del 7 de setembre fins al 17 poden vindre tranquil·lament a inscriure's, que això no influeix en l'ordre de...
0: Vale. Després el sorteig, entre totes les inscripcions, sí. El sorteig aleatori.
1: I el sorteig és públic. És el dia 18 divendres a les 9 en l'Ajuntament. Si algú té curiositat de veure
0: del
1: com
0: matí
1: funciona...
0: O de la vespre?
1: De matí, en l'Ajuntament. Pot vindre perfectament.
0: Molt bé, doncs ahí queda. Carol, moltíssimes gràcies per vindre. Animem a tots a que s'apunten a la UPG, que això és pues una oportunitat per a conèixer moltes coses. Moltes gràcies.
1: Clar que sí, gràcies a vosaltres per convidar-nos. Respecte que aquí tot

0: I no només les escoles, els instituts i les universitats es reinicien, sinó que també tots els col·lectius de Gandia, els fallers, per exemple, tenen este dissabte un dels actes d'aixòs que marquen un poc pues, el tret de sortida de l'exercici faller. Francisco Martínez, president de la Federació de Fallers de Gandia, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: De categoria.
0: Escolta, que és de dissabte, teniu un acte important, no? Contamos.
1: Sí, sí, a veure, l'acte de Superxer Menor abans era la treta d'eixida de l'exercici faller, però bueno, ja sabem que avui en dia les comissions fan un gran esforç per a donar activitat a la ciutat de Gandia durant tot l'any i no és com era abans, però continua sent un poc el referent de l'inici del curs faller.
0: On es farà este sopar? Perquè clar, si Gandia sou molts fallers i falleres.
1: Sí, sí, home, mira, podem estar contents perquè pese a la dinàmica que esperàvem, el sopar de Xen Menor continua confirmant-se 1.200 persones aproximadament i anem a fer-ho a la plaça Tirant. Vam fer el canvi d'ubicació en intenció d'obrir-ho a la ciutat, perquè la primera part sí que és per als fallers i la segona part, que ja és pues, la disco mòbil i demás, està pensada per pugui participar tota la ciutadania.
0: Ah, vale, que els que no som fallers podem anar després a la festa, a la disco mòbil.
1: Clar, clar, tots benvinguts. Tots benvinguts.
0: Molt bé, a la plaça del Tirant, 1.200 inscripcions. Francisco, no sé si ese sopar de germanó sempre ha sigut així, de multitudinari.
1: La veritat que ho sigui, però portem uns anys que, ja el dic, va inclús arribar a baixar d'aquest nombre, però està, els últims anys està prou estabilitzat i ronda, uns anys són 1.220, les altres són 1.160, però aproximadament sempre estem al voltant de les 1.200 persones, que és un nombre prou important.
0: Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas, pues una activitat, una de les activitats falleres pues, segurament més multitudinàries, no? Però clar, vosaltres durant tot l'any feu festes, eh? De fet, últimament s'ha canviat la ubicació per a molestar el menys possible, per a afavorir aquesta convivència, no? Entre els fallers i els veïns i veïnes que no ho són.
1: Sí, sí, realment era un compromís quan es presentaran les eleccions, el especificar l'activitat fallera per a no, pues, no ocasionar problemes a sempre als mateixos veïns. I van considerar que la zona d'eixa de la zona de la plaça del Tirant era una bona zona per la capacitat de albergar a més gent i per la capacitat que participara tota la gent de Gandia. Era més difícil desplaçar-se al pavelló de Beniopoc que anar al centre de Gandia. I anant, pues, això, diversificant les zones en les que n'hi hagués actuacions.
0: Ja, vai, molt bé. Així podem afavorir a les dues bandes, no? Als que volen la festa.
1: Afavorir, correcte. Afavorir i molestar menys...
0: I respectar, claro.
1: Claro, respectar al que no té gana de participar. De fet, les Fideuàs, que són el 9 d'octubre, també tenen una nova ubicació, que és en front del pàrquing de l'Heroi Merlin, precisament buscant això, buscant un espai fàcil d'arribar a la gent, que ahí som pràcticament el doble de participants, que sigui un lloc fàcil d'arribar a la gent, on no molestem i tot el món pues, pugui gaudir sense ocasionar trastorn a la vida quotidiana de cada un.
0: Ara va preguntar-te, Francisco, per les pròximes activitats a banda d'esta del dissabte, però has dit eixes de les paelles, no? Les paelles.
1: Sí, però el primer que mos ve són les presentacions. La setmana que ve ja són les presentacions
0: de falleres majors.
1: Divendres i dissabte, això ja és un acte molt, molt bonic, a més un acte que es fa amb molta cura i cada any hem procurat tematitzar-lo i enguany pues, la temàtica també és una cosa molt, molt de Gandia, de l'origen de la ciutat de Gandia, i a partir d'ahir pues, ja comencem a la presentació de totes les comissions.
0: Es pot saber la temàtica? No sé si és pública o si és sorpresa.
1: No és pública, no és sorpresa, sorpresa.
0: Ah, és sorpresa, sempre, vale.
1: El primer any va ser el tio de la porra, el segon any va ser el tirant i enguany és un altre tema.
0: És una altra cosa. Bueno, que vulga saber-ho ja ho sap. Que vaig a la presentació.
1: O que vega la tele.
0: O que vega la tele, exactament. Francisco, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres sempre per escoltar-nos.
0: I que vaig a volver este dissabte i en les presentacions, les paelles i tot el que teniu per davant, els falleros i falleres, que no és poc, eh? A cinc en dia.
1: Esteu tots convidats, fallers i no fallers. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies, Francisco. Adéu.

0: Santa. I si l'Espai és Arrenquem Motors, també ho fa la Setmana Santa de Gandia. I hi ha novetats. Ja hi ha dissenyador per a la imatge gràfica de cara al 2027. Una pista. Ja ha sigut l'autor d'identitats visuals molt importants, com, sense anar més lluny, la Fira i Festes de Gandia del 2021. Jo ja no dic res més perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Carlos Chova, que és vocal de la Junta Major de Germandats. Bona vesprada, Carlos.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Tu no eres l'artista que ha fet la imatge, eh? Conta'ns qui és.
1: Bé, sí, l'artista, el dissenyador gràfic és Vicent Ramon. És una persona consolidada dins de l'àmbit artístic. Una persona que coneix Gandia, ho has comentat, va fer el cartell de la Fira i Festes de l'any 21, però també va ser l'encarregat de fer el cartell de l'any jubilar de Sant Francesc de Barxa. És un artista valencià que també té una llarga carrera com a cartellista en nombroses festivitats, des de la Magdalena de Castelló, el Carnaval de la Gran Palma de Canàries. També ha estat l'artista del cartell de les Falles de València d'enguany, de l'any 2026. Aleshores, sap molt bé com comunicar les festes i coneix Gandia.
0: Vaja, que heu fet una aposta segura, no?
1: Sí, allò que el jurat ha volgut reconèixer, tot i tenir en compte la qualitat de les obres presentades, perquè des de la Setmana Santa estem molt satisfets després de tres convocatòries que duem fent una crida a projecte, de l'interès que desperta entre l'àmbit professional presentar-se per tal de ser les persones encarregades. A partir d'ahí, allò que el jurat ha volgut valorar, la qualitat professional, la trajectòria que fins ara s'ha tingut, la projecció també, i d'una forma particular, en aquest cas, sempre se vol apostar per artistes que es diferencien de la imatge anterior. Aleshores, Vicent té un estil molt particular, molt característic, molt propi, que és molt diferent a allò que es va fer l'any passat i segurament serà molt diferent a allò que serà l'any que ve.
0: Molt bé. Pues suposa que, no sé si ho sabreu vosaltres, si vos haurà dit alguna cosa, no es pot donar ninguna pista encara, no? O sí?
1: Perdó? No,
0: alguna pista?
1: Encara no. Pendent fer una primera reunió. Allò que la Setmana Santa només demana, perquè donem molta llibertat com ha de ser a un artista, allò que volem és que veritablement la imatge reflectisca allò que celebrem, que és la passió, l'amor i la resurrecció del Senyor. A partir d'ahí, clarament, cadascú aporta la seva sensibilitat artística, la seva mirada, la seva trajectòria personal i vital. I això ho podem contemplar al llarg de totes les cartes que ha tingut la Setmana Santa. Per això, confiem en un bon jurat. El jurat ha estat format per persones també que acrediten aquesta solvència professional, com Ivan Ramon, que és un artista premiat a nivell nacional e internacional, o Miguel H., també un artista especialitzat en cartelleria.
0: Vaja, que sí, que trieu molt bé l'artista. Clar, és que té una responsabilitat molt gran, que és fer la imatge d'identitat de la Setmana Santa. Pues és una responsabilitat que, clar, se li ha de donar a algú, pues, que estiga a l'altura, per supost. Carlos, vosaltres ja comenceu l'activitat de la Setmana Santa més de cara a l'octubre, no?
1: Realment, ara mateix, en setembre.
0: Sí.
1: La Setmana Santa descansa poc. Les germandats no deixen de fer activitats i només acabar l'estiu ja tenim tot un programa d'activitats. Comencem formalment amb l'assemblea dels assemblearis el dia 11 de setembre. És una reunió formal on ja donem per iniciat el curs. Però d'una manera més celebrativa, tenim el dia 19 del mes de setembre la trobada dels delegats d'acció social de cadascuna de les germandats. Sempre diem que a la Setmana Santa de Gandia ens agrada començar el curs mirant cap a aquelles persones que més ho necessiten, és a dir, fent una mirada social. Per això la primera activitat important és una trobada d'aquelles persones que des de cada germandat s'encarreguen de coordinar l'acció caritativa i social. Fem una trobada, que és un dia de convivència, on intentem animar-los en la tasca que fan, També els formem perquè convidem alguna persona que faci una xerrada dins de l'àmbit social i presentem el lema que ens inspirarà al llarg del curs i el programa d'activitats d'acció social.
0: Bueno, o sea que ja arrenqueu forts, eh? Vull dir, no, Xena, en una mirada social, no? De cara a les persones que més ho necessiten. Carlos, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vaja molt bé este inici de curs també per a la Setmana Santa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar difusió a l'activitat de les Germandats de la Setmana Santa.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, Carlos. Adéu.
1: Adéu.

0: Segur que arribarà l'aigua, que sentiràs el vent, que farà calor. Segur que no tot eixirà com esperes, però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teua pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
1: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al fuego. Generalitat Valenciana.